0: ventilador con luz por solo 79 euros.
1: Toma ventilador.
0: Y en iluminación hasta el 60% de descuento.
2: ¡Vamos!
0: Solo en el número uno en iluminación.
3: ¡Lúcete! Estamos en calle Torralba del Pinar 15, Castellón, frente a Carrefour.
4: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.